0: Bones tardes, mallorquinistes. No sé si aquesta és la meva darrera firma. No sé ni siquiera quant de mallorquinistes arribaran vius en aquest final de lliga d'infart. Lo cert és que els berros ja anem a somos amb un desfibrilador en el botiquín, ajut de vora el tranquimacín i la botella de cassalla. Cago en dena. Això és de locos. Ja arriba un punt, cago en dena, que no saps si convé més quan veus un partit que perdi l'Elche o l'Alavés, el Sevilla o l'Espanyol, el Girona, el València i el Levante. Cago en dena, que perdin tots. Que perdin tots. Però que això no és possible. De fet, tenim la sensació de que tots aquests guanyen més que mai ara. I que si seguia durant dos mesos més, encara de ballarina el Barça, el Madrid i l'Atlètic. En el final fem comptes i no sabem si mos surten o no mos surten els números. Si bastaran 42 punts o 43 o faran falta 44 o 45. Que quan hi ha més hòsties en guany per la permanència que en el vestuari del Real Madrid. Que quan hi ha. És que no se pot dormir, no se pot descansar. No, doncs. Només fem voltes en el llit. Fem més voltes que el crucero aquest de l'antivirus en la mà. Menos mal, això sí que en Fernando Simón ha tornat a sortir a la palestra per tranquil·litzar-nos. Estiva dit,
1: yo calculo que aparte del Oviedo bajarán como mucho uno o dos equipos.
0: Menos mal, esperen nos a nosaltres. I és que un autèntic mallorquinista ara ja passa pena perquè sense saber si estarem a primera o segona és impossible calcular què pot costar el carnet a la campanya d'abonat de la pròxima temporada. Cago en ell, hem de quadrar comptes perquè hi ha molt de gastos. Convé, això sí que mos tranquil·litzem, ja sé que és difícil un poquet, perquè està clar que el drama forma part del proceso. L'afició incondicional d'aquest final de lliga va acudir massa a molts fregantes 20.000 todo de vermell, va demanar el míster de Michelis, després d'una rebuda espectacular en el bur de l'equip. Mos visitava el Villarreal, un gran equip que no necessita jugar en tots els seus titulars ni anar al 100% perquè us ha problemes. Una desgraciada jugada de Mateu Jaume, substitut de Mafeo per acumulació de targetes, va acabar en penal. I a pesar que Leo Román va estar a punt d'aturar-ho, Nayoce va fer sus 0-1, que pujava en el marcador. El drama formava part del procés. Ja en el descompte de la primera part, el porter de Villarreal va començar la seva bipolar actuació, tipo Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Narnau Tenas, o millor dit, Narnau Penas. Va fer una quintada monumental que va aprofitar el pirata Morici per empatar. Morici rima amb Pichichi i a dos gols està de Mbappé, que per ell està més pendent del Mundial i de Néstor Espósito que de la Lliga. Jo també estaria, i del Mundial també, que condena. El Mallorca va donar una passeta endavant a la segona part, però sempre amb un pot de temor perquè les contres de Villarreal que usaven estragos. I ja no te dic lo de la banqueta. Mentre nosaltres traiem en Virgili l'Ato David López o Calatayud, jove debutant, que va complir molt bé, ells te treuen en Pepe, Micau Tatze, Gerard Moreno o Moleiro, que és i res, va dir ell. I com no podria ser d'una altra manera, no pot faltar la firma del Berro aquestes temporades quan jugant contra el Villarreal, també va sortir en Pajero, vull dir en Parejo, per remenar un poc tot el mig del camp. A partir d'avui comença una setmana dramàtica. Veurem com arriben els jugadors que més juguen perquè pareix que estan en el límit, i el fons d'armari no inspira molta confiança, però tot és possible. Primer el Getafe de José Bordalás, esto es fútbol, papá, i llavors tot un drama a Levante que pareixia que estaria mort quan arribàs el dia, però ara ja no ho pareix tant. Un partit, per cert, que comptarà amb una nutrida representació de l'afició mallorquinista i de la penya dels berros. Jo ja estic preparant la maleta. Clínex, Tila, Penyals i Fortasec no poden faltar, perquè el drama és part del procés. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
2: Se complica la vida, vuelve a llegar al centro. Ahí está la pelota otra vez, el toque de cabeza. La parada de la noche.
3: Escucha, Quirito, escucha.
2: La parada de Reina es una obra de arte.
4: ¡Qué parador!
2: Bueno,
4: ¿cuánto tiempo habla, crees
3: habla,
4: que
3: habla,
4: ¿qué
3: ha pasado?
4: Este partido.
3: ¿Qué pasa rápido,
4: Es que me tocó comentarlo, me acuerdo.
3: 4 años.
4: Estaba con...
3: Creo que te estás confundiendo, ¿eh?
4: Pero, ¿parada de Reina? De que,
3: en el Sánchez Pizjuán.
4: En Sevilla.
3: No, mano salvadora.
4: No, es que la mano salvadora también ocurrió
3: ya,
4: el día del ascenso
3: en el Depor. Sí.
4: que estaba yo con Pedro Fullana y nuestro querido árbitro comentando el partido en Somos. Yo no he visto nada igual y mira que llevamos años ya, ¿eh? Aquel día fue extraordinario.
5: Pues cuatro años.
4: El día este del Sevilla, exactamente igual. Manolo Reina, qué buenos recuerdos me trae este tío.
6: Buen tío, ¿eh?
5: Cuatro años de esa mano salvadora.
6: Sí, por cierto, si quedas con él, no llegues tarde, Kini.
4: ¿Por?
6: Porque se enfada.
5: Sí, se enfada. ¿Ah, valora mucho la puntualidad.
4: Yo para eso soy el number one.
5: Es andaluz, pero parece suizo, ¿eh? Porque
4: cuidado puntualidad... con los andaluces, ¿eh? Sí. Cuidado.
6: Nos marchamos, Kini Campos, muchísimas gracias.
4: A vosotros.
6: Nos marchamos. Vamos a saludarlos a todos. Es verdad que Nacho se ha ido un poquito
5: Nacho
6: antes.
5: No pasa nada. A sus quehaceres. Gracias, Nacho.
6: Miguel Vilches, muchísimas gracias.
3: A vosotros, gracias.
6: Alberto, mañana muchísimo
5: mañana
6: más.
5: Mañana más, porque habla Micho para los amigos. Martín de Michelis, pues, hay jornada el miércoles. Atentos. Mañana rueda de prensa al míster.
6: Hasta luego, adiós. Chao.
7: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto Hernando.